buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam. Escoltarà el miol d'un gat que pati vell, que en els seus genolls dorm els llargs.

ja et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent. Pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. A la portera el seu pas dibuixarà un somrís amb l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit. Com cada dia el mateix agafa un autobús

que ni ho recorda la tieta, la que sempre té un plat. Quan arriba el Nadal, la que ningú no vol, si un bon dia pren mal, la que no té més fills que el fill del seu germà, la que diu si tot va bé, la que diu

i un dia s'ha de morir, més o menys com tothom. Se l'endurà la grip cap al forat profund, però ella ja haurà pagat el nínxol i el taüt, els salms dels capellans, les misses de difunts.

fan tan bonic les flors amb negres draps penjant i al darrere uns amics descoberts fa un instant.